0: Hola, encetem així una nova edició d'aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi i la Mostra de Teatre 2026 serà molt protagonista. Avui és l'última jornada, així que sabran com està anant aquesta Fira de les Arts Escèniques i dues obres protagonistes en aquest 4 de juny. També van a conèixer el projecte de Pathways de Paula Serrano i l'acció Camins en Moviment, que serà per al 14 de juny. Però no es desvele molt més perquè vull que siguin les convidades i els convidats el que es ho conte. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. La Mostra de Teatre està vivint aquest 4 de juny la seva última jornada per conèixer com va aquesta Fira de les Arts Escèniques i també el que ens espera als escenaris en aquest dijous. Salude a Josep Policarpo, director artístic de la Mostra de Teatre d'Alcoi. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Com esteu?
1: Pues estem bé, estem cansats, que és el que s'espera a aquestes altures de la mostra, però la veritat és que molt contents, perquè ha anat molt bé, ha hagut molta afluència de professionals, que era el que esperàvem, però bueno, finalment això s'ha pogut confirmar, i sobretot també per la resposta del públic, que ha anat molt bé, sobretot les funcions que hem fet al carrer, tant al CADA com a la plaça de dins. Ha hagut molta presència ciutadana, moltes famílies amb xiquets, i els dos espectacles de circ que s'han fet han funcionat molt bé, molt bé, estem molt contents.
0: Precisament ahir anava a preguntar-te, perquè quan vau presentar aquesta 35a edició destacàveu aquesta programació, primer començar a les 6 de la vesprada en el pati del CADA i després anar-se'n a la plaça de dins a veure dues propostes diferents, i pel que em comentes ha resultat aquesta novetat.
1: Sí, la veritat és que volíem això, crear un xicotet circuit, no? Combinant dansa i circ o teatre de carrer, i sobretot pensant més en el públic d'Alcoi, no? I la veritat és que ha funcionat molt bé, tant les funcions de dansa com les de circ. La veritat és que és important, sobretot per les dates també que fem la fira, el festival, d'alguna manera ocupar l'espai públic, no? que és un espai de proximitat, de compartir, un espai de celebració i festiu, i en aquest sentit ha funcionat molt bé. El reforç del carrer ha funcionat i jo crec que és una línia a desenvolupar en les pròximes edicions.
0: I una altra aposta que fèieu eren aquests formats més reduïts en programació, tant a l'escenari del CADA, al Saló d'Actes, com també a l'espai expositiu de la segona planta també d'ahir del CADA. Quin balanç feu?
1: També ha sigut un descobriment, d'alguna manera una confirmació que el CADA, que és el nostre o un dels nostres referents a la ciutat, no?, com a espai cultural, també ha funcionat molt bé. No havíem utilitzat el Saló d'Actes com a, diguem, espai escènic, sinó que habitualment fèiem activitats més professionals, i la veritat és que ha sigut un descobriment i jo crec que val la pena aprofitar-lo també de cara al futur, perquè han funcionat molt bé. Els formats més curts i els espais menys convencionals també ofereixen coses i és com una altra manera d'assistir a un espectacle. I ahir, per exemple, l'espectacle No Diva de Marta Estal va funcionar extraordinàriament bé. Els programadors i programadores estaven encantats i va ser un espectacle molt divertit, molt pròxim. La sala també té una capacitat relativament reduïda, molt accessible, de 180 persones, estava plena. I jo crec que sí, és un espai, a més, que aquest últim any, el 2025, vam estar equipant-lo perquè tingueren més condicions per a poder fer espectacles o concerts. I la veritat que també és un espai que l'any que ve continuarem utilitzant.
0: Aquesta és una fira per mostrar aquestes propostes culturals de dansa, de teatre, de circ. Hi ha prop de 300 professionals a la nostra ciutat. Josep, quin és el feedback que vos donen des de les mateixes companyies? Estan contentes per participar, per mostrar el seu treball, i sobretot que hi ha aquesta connexió

0: De la Moma, ¿no? Tenemos
1: y bueno, al final el baile de la Moma, que tradicionalmente se hace en esta fiesta del Corpus, en estas tierras valencianas, ¿no? Es propio de estas tierras valencianas.
0: ¿Sí? Ay, qué curioso, me has dicho, ¿no? Son una familia, por ejemplo, en Mosén Torregrosa, todos los años hacen
1: sí, hay una familia que siempre prepara el altar al Santísimo Sacramento.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, Jesús, un poco eso, ¿no? Invitar a los oyentes de Radio Alcoy, tenemos una cita. Aparte, por ejemplo, ya lo has dicho, de ver por primera vez al Sant Jordi, pero bueno, tenemos una cita con esa festividad del Corpus. Cuéntanos un poco qué llamamiento hacemos.
1: Bueno, no, hacer la invitación en primer lugar a la gente a abocarse a participar de esta procesión con el Santísimo Sacramento. Es Jesús sacramentado, que sale al encuentro también de su pueblo, ¿no? Recordando ese momento también de la institución de la Eucaristía. Es un modo también de fortalecer nuestra fe, es un modo también de alimentar nuestro espíritu, ¿no? Y bueno, y invitar a todos los fieles a participar en esta procesión del Corpus y acompañar también a sus párrocos y a sus niños de primera comunión que han hecho a lo largo de estos días la primera comunión en nuestras parroquias. Y bueno, también invitar, aprovechar el momento para invitar a todas las personas que viven por el recorrido del Santísimo a engalanar los barcones, ¿no? Tenemos que engalanar nuestros barcones, porque también es un momento de rendirle culto al Señor con embellecer nuestros barcones, poner nuestros barcones granates y esas decoraciones que son propias también de nuestra ciudad de Alcoy, que no es precisamente San Jorge, que no es precisamente San Santa, también en el Corpus se engalana nuestros barcones, ¿no?
0: Los diferentes momentos del año. Oye, aprovecho que me dice San Jorge, nos quedan un par de minutitos, ahora un poco te hablo contigo, aprovecho que te tengo como vicario de la asociación. Bueno, no paran, la verdad es que los actos de este año jubilar, como comentabas, ¿no? Tenemos al Chicotet en diferentes procesiones, hace poco estuvo en La Salle, estuvo también en el gremio. Explícame, dime dos cositas, ¿cómo está yendo?
1: Bueno, precisamente, Paco, durante este año jubilar, como ya lo hemos dicho anteriormente en distintas entrevistas, tiene un programa de visitas, ¿no? Y ese programa de visitas, así como ha ido al asilo Emilio Sala, ha ido al gremio, ha ido a La Salle, ha estado en la parroquia El Salvador también, y a la Casa Andalucía, y en estos momentos se encuentra en el Arnauda.
0: En el Colegio Arnauda.
1: Y mañana se traslada al hospital. ¿Sí? Vale. A las 9:15 de la mañana es trasladado desde el Colegio Arnauda al hospital. Allí se celebrará la Eucaristía, viene el vicario episcopal para la salud de nuestra arquidiócesis, preside la Eucaristía, y también estarán distintas autoridades que han sido invitadas para este momento, este acontecimiento tan importante en la visita de San Jorge al hospital.
0: Muy bien,
1: perfecto. En horas de la tarde se traslada a la parroquia el Sagrado Corazón de Jesús, porque son las fiestas de la parroquia, porque el próximo viernes es Sagrado Corazón de Jesús y ellos quieren tenerlo esa semana, durante esa semana en la parroquia. Y bueno, estará allí.
0: Bien. Qué chulo. Muy bien, perfecto. Pues nada, te agradecemos como siempre, Jesús, por haber hablado un ratito contigo.
1: Vale, Paco, muchas gracias por invitarnos y hacernos partícipes también por medio de esta radio.
0: Gracias.
1: Gracias a ti.
2: Beniarrés organitza aquest dissabte 6 de juny la primera edició del Mercat de la Terra. Mercat de productes locals, artesania i emprenedoria, gastronomia i tastos, visites i activitats culturals, música, activitats infantils i natura. Iniciativa organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Cambra de Comerç d'Alacant i Ajuntament de Beniarrés. Mercat de la Terra, dissabte 6 de juny a Beniarrés. T'esperem!
3: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
4: Hola! Salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous ens acompanya Pau Acosta Matarredona, secretari de la Junta de Festes de l'Associació de Sant Jordi, que ve a repassar els punts del dia de la segona assemblea ordinària que és precisament avui. i només tinc que donar-li les gràcies per haver-me acompanyat un dijous, i ja és costum de que m'ha acompanyat sempre que ha hagut assemblea. Pau?
5: Bona vesprada, Paco.
4: Bona vesprada.
5: Sí.
4: Bueno, el que sí que m'ha dolgut de veres, perquè tu saps l'estima que el tinc i l'admiració, i dius, che, la meva filla diu, Pau acaba. Com que acaba? Es pot presentar, i no, podies presentar-te a
5: sí,
4: secretari
5: sí, sí.
4: 4 anys més.
5: Jo podia renovar a secretari
4: però
5: 4 anys més.
4: 10 anys ja.
5: Però ja des de que Douglo de quan vas i si de vocal, 6 anys i després 4 anys, pues al final són 10 anys en la casa, ja. En la institució, i ja, jo crec que ja.
4: Quina valoració li dones a tot com a fester?
5: A veure, jo he après moltíssima cosa i m'ha agradat moltíssim, ho ha passat molt bé. També han hagut moments roïns, perquè, sí. Però realment no, ja ni el recorde, m'ha quedat en lo bo, que això és el que crec que importa. I per mi ha sigut una lliçó, un màster de festa total. No? Tot, també jo, bueno, la meva manera de ser, jo sóc una persona molt inquieta, sempre en perspectiva, sempre en nous reptes, sempre buscant, no, l'excel·lència, sempre buscant el millor, i bueno, i això també, pues, a mi me congratula, perquè crec que ho he aconseguit, i bueno, jo tinc bona sensació de tot.
4: Sí, a més, jo honestament ho he dit sempre, de la primera actuació de secretari de tot el GG, i en canvi després ha anat donant-te l'enhorabona perquè has anat progressant, que és lo bonic.
5: Sí, a veure, la primera volta que tens una presentació de carrers, pues assusta un poc, no?
4: Prou,
5: i és que al final t'has que eixir allí i trencar el gel, no? Un poc, i bueno, realment des del Calderón no veus a la gent, perquè els focos t'enlluernen, no? Però bueno, al final saps que hi ha ahí darrere gent i imposa, no? Imposa, cal que imposa. Però com tu dius, pues, vas ensenyant-te i pues, vas prenent això a poc.
4: Experiència. Sí, ara ja, sí. L'última presentació ja va anar... Bueno, a les 10:45 en primer convocatòria i a les 20:15 ara és en el segon, que és a l'hora de començar la...
5: Correcte.
4: Es fa en el Casal.
5: No, en el Teatre Principal.
4: En el Teatre Principal.
5: Sí, perquè tenim, avui és una especial.
4: Sí, avui hi ha molt mitjans de comunicació.
5: Tenim també el tema de Sant Jordi, i clar, aleshores allí ja no cabem.
4: Aprovació de l'acte de les reunions ordinàries del 29 de gener de 2020 i l'extraordinari del 28 de maig, això t'ha donat per aprovat, no?
5: Sí, bueno, ja
4: s'envia abans, sí, i si no hi ha ninguna esmena.
5: Exacte, s'envia abans, que no s'ha llegit, i bueno, no ha hagut ninguna notificació, no ha hagut ninguna al·legació o modificació de fer per correu electrònic ni verbal ni tal, entonces aleshores content que s'aprovarà i ja està, però no es procedís a llegir ni una ni l'altra.
4: La segon és aprovació de la gestió de la Junta Directiva dels inventaris, descomptes anuals i de a veure resultats, no?
5: Sí, ahir l'amic comptador Jordi Ortiz Poti és el que li toca fer ahir el paper i bueno,
4: i
5: projectarà tot el que són els resultats de lo que és la casa, sumant les files i tal, i al final bueno, pues farà els comptes, que ahir ja vam veure en primers trons i majorals en reunió de treball, i bueno, pues ja farà l'exposició, estàs per ahí.
4: És, des de que es fa aixina, fica tu que fins jo ho comprenia. És curiós que la gent, els nostres reunions, no sospeixen mai que aquesta ponència, jo soc un admirador de la ponència econòmica, perquè és que es manegen molts duros, hi ha molts euros, es manegen molts euros la institució, i sense maquillar-ho té que vindre.
5: Sí, clar, al final ja maneges diners i el patrimoni que existís, perquè al final existís la Casa Gran, el museu, l'església, i després existís en 28 seus més tots els locals que nyasguen en nom de la CJ, vull dir que al final n'hi ha molt de tot.
4: Sí, perquè els locals de les filaes institucionalment són propietari,
5: sí, sí, correcte, sí, sí,
4: de l'institució, i a més ara ja tenim a bé el contenido i el continente de la iglesia i tot això és una satisfacció, no?
5: Sí, això és una cosa que s'ha fet
4: i sobretot estem vivint un any que nada menos que hem celebrat els 750 anys del patronatge i l'any jubilar, que això una concessió que no donen a tots els pobles.
5: Això no és normal, això és una cosa molt extraordinari que tenim que aprofitar durant tot aquest any que ens queda fins al 23 d'abril del 27, i n'hi ha que aprofitar-ho en tots els sentits, val? Socialment, anant a aprofitant tot el que es pot puga fer de nivell d'exposicions, de concursos, de concerts, de lo que n'hi hagi, no? Perquè al final és un escaparate al món, no, no sols a la comunitat o al territori espanyol, sinó és mundial. Vale?
4: Sí, sí. És que, a més, bueno, la revista una volta més ha sigut esplèndida l'estany, el cartell ha trencat moltes, però bé, i les festes han eixit esplèndides, i des de sigut l'agraïment els primers salons, perquè tenen el mateix recorregut, el mateix horari, i en canvi s'han multiplicat les filades,
5: sí,
4: i
5: això,
4: han complit molt bé.
5: Això està molt bé, perquè ja, tu m'ho has dit, el treball de les juntes directives junt amb la ponència de festes s'ha notat, no?
4: Sí.
5: I mantindre aquest mateix recorregut en aquest espai de temps i amb més gent és difícil,
4: sí,
5: s'ha complit, però perfecte.
4: Sí. Vol dir que això és ganes de treballar, i avui en dia hi ha un bon planter de permetrons i és dur. Bueno, i en un any així també la llavor dels majorals també és molt important, perquè
5: evidentment l'apoi dels majorals és molt important
4: És que fica tu l'organigrama de l'associació, lo ben fet que està. Jo me recordo que Enrique Luciano sempre ho definia molt, això del cos de majorals, i jo de sempre també, a lo millor perquè vaig passar per aquella santa casa en aquella època, no? Però la força del majoral que pot decidir el moment, perquè si estan reunits allà en una assemblea, i el primer torn millor té que fer una assemblea, però són 28 i estos són 14. Vol dir que són 28 vots i estos 14. Vol dir que està ben, i en aquest cas el majoral ha fet. Jo al millor pegue per extremista, però un fester que no siga devot a Sant Jordi, fica't, un fester, jo no dic un majoral, no dureixi la festa, perquè la festa diu Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Jorge.
5: Mm-hmm.
4: Només per això, tu si no es creient, no vols a Sant Jordi, pues, no hi ha ni fester, perquè les festes les fem al patró.
5: Sí, a veure, està el que estàs comentant, no? Està la fe i la devoció, no? I a voltes tens fe i tens devoció, però a voltes igual tens fe o igual devoció, o sol és devoció. I la devoció al final, no sé, al final la figura del Sant Patró de Sant Jordi, pues al millor està donant uns valors, no, socials, que són aplicables ara mateix, i ahí és lo important de tot això, no? El simbolisme de tot el que representa aquesta figura, no? I aplicat pues a ser bona persona, a saber estar en els demés, no sé, a ser una persona, un home de pau.
4: Sí, per això està parlant més de la fe, però la devoció,
5: sí,
4: el majoral té que tindre les dues coses.
5: Sí, exacte, sí, té que tindre les coses, no? Però que el fester té que tindre aquesta devoció
4: com
5: també.
4: Com a mínim.
5: Exacte,
4: això.
5: Sí, sí.
4: Si no. Bueno, estem anant-se'n per los cerros,
5: sí,
4: de Úbeda, perquè en el tercer punt del dia és la crònica de la festa, que la fa
5: Sí, Alfonso Llorenç. Sí, el cronista. La fa, no la llitj, però sí que la fa en audiovisual, es projecta en el teatre, i després ja en la revista de la festa sí que és més extendida, vale? I ahí sí que apareix literal, que es pot llegir, però també apareix un codi QR on pots escanejar i on te indica o te fa enllaç a lo que és l'audiovisual que avui projecta.
4: Tu és que eres molt jove, però jo he viscut uns anys que la llegia en Glòria Estiga el gran fester este, escriptor i tot, historiador, que era Adrián Espí, i durava hora i mitja o dues hores, perquè aquell home era molt metòdic, diestes quilos de tinta gran. Després, Alfonso Jordà, per exemple, per dir un nom també, que té Sílvia, un saludo cordial, durava una horeta i cinc minuts també, i jo li feia, com m'assentava en primera, li feia, t'has trabocat una volta, després cap, bandido, no t'has trabocat gens. I ara es fa molt més ameno l'aixina, la crònica aixina és més, més...
5: Sí, al final, simplement no, que el fet de, a millor, descriure el traje d'un càrrec, pues, pots estar a millor 5 menús perfectament sí, descrivint-lo, sí, sí. Vull dir, de manera visual està el cronista a lo millor parlant del traje, però no fa falta que faça tant de detall perquè ja s'està bé.
4: Estàs bé.
5: Clar, i això agilitza i simplifica molt.
4: Molt, és molt, molt agradable. Perquè enguany els trajes, vaig a dir així l'enhorabona als dissenyadors, als artesans, als confeccionistes, als modistos, han estat esplèndids els quatre trajes sí, sí, i després sí. Els ballets li han donat una categoria, ho tingut molt bé en la junta, per reduir el número de ballets i el número de components del ballet, perquè si no es feia inacabable això, no?
5: Sí, al final té que ser més llevadero tot i més agilitat per poder desenvolupar tot el que són les entrades, no? I al final pues, es tracta pues, de ser eficaç.
4: Pues a l'Emil Llorenç li dono jo des d'ací l'enhorabona perquè el cronista perquè jo no puc anar no per circumstàncies, però sí que tinc el plaer de llegir-la i està molt bé. Després, anàlisi de la festa 2026. Què era això?
5: Ahir el president fa un resum analític, no, de lo que han sigut les festes, vale? Lo que ha suposat, pues lo que estaven xerrant abans, no? Tant tema de l'ajuda o la implicació de les juntes directives, de les filades per poder desenvolupar tots els actes, farà pues tot lo que hagi vist ell i ja és algo que és molt d'ell que ja mos dirà ell lo que
4: sí, a millor algun sí. Estironet d'orella també,
5: sí, va, dret, sempre no? A millor pues aprofitarà.
4: No, però no ha hagut incidents.
5: No, incidents no ha hagut cap. No ha hagut cap.
4: Ell segurament dirà el que han dit moratros, que han deixat unes festes esplèndides sí. I gràcies a tots els col·laboradors,
5: exacte.
4: Tota la seva junta directiva que heu treballat de debò i majorals i jo què sé, i festers, primers trons, la veritat és que és així. Això és en el punt 4. En el 5, acord celebració de festa 2027 i designació de les filades de càrrec.
5: Ahí és també el president quan ja fija unes dades de celebració de la festa i que després...
4: Els any que ve són 22 i 23, bueno, els any que ve l'any que ve, 22, 23, 24.
5: Sí, això és el que s'ha proposat i ahir es va acordar també junt amb els primers trons i majorals i 22, 23 i 24.
4: Això avui ho direu.
5: Sí, ho dirà. No, el vol festa ja va ser l'anterior. Avui ja es concreta la data. Sí.
4: Bueno, doncs transmitirem a l'Ajuntament.
5: Exacte, al final l'Ajuntament és el que té la paraula.
4: Vull dir que fijo encara no és. Això,
5: exacte.
4: Això conforme és el que marquen els estatuts, això, no? 24, 23,
5: tal qual marca.
4: Bueno, pues,
5: I es farà el que són les designacions de filades de càrrec. Continuarà com a capità moro el que és el realistes, la fila realistes. Els asturianos desenvoluparan el que és el càrrec del capità cristià. I entren com a alferes moro entre els berberiscos i després com a alferes cristià entre la fila d'Assides.
4: Sí. Bueno, des d'aquí, des d'ací, li envia jo un abraç a tots els quatre càrrecs nous, però en especial a Coque Ferrer, que és el meu alferes de la fila d'Assides i l'amic, i no t'has de morir sense fer-me una entrevista. A veure, me van explorant les coses.
5: Sí, segur.
4: Però bé.
5: I tenim també ahir el que són les...
4: Ahir presenten les fiances?
5: Ahir presenten les filades i les filades que entren en les feres presenten les fiances.
4: Sí.
5: I les altres filades, si les demana, si les depositen en el casal o si les tornen...
4: Quasi tots els anys que ha estat...
5: Normalment, sí. Jo, tot el que he vist ha sigut que es deposita en el casal.
4: Perquè n'hi ha originals,
5: Sí, n'hi ha molt elaborades, moltíssimes.
4: Sí. Que, però s'han de ver moltes pessetes, 25 pessetes
5: és un euro ara.
4: Un euro,
5: sí.
4: Antes era
5: sí.
4: Pessetes
5: sí, sí.
4: Hi havia forma de depositar-ho això
5: sí.
4: I hi ha aquí, bueno, des de era una fiança que era les arenes d'Aràbia o no sé què.
5: Estan exposades, les últimes estan exposades, sí. Estan allí en el MAF per poder veure-les.
4: En el MAF què estan? Els trajes d'enguany? Estan l'any que ve?
5: En el MAF estan en els de l'any 24.
4: Exacte.
5: L'any que ve es posaran. Bueno, ara quan passi l'estiu, crec que ara faran ara en juliol, normalment es fan juliol, ja posaran els del 25 i així no va renovar-se.
4: Anem a veure. Saló? Sí? Doncs pues mira, en el teu permís anem a fer una xicoteta pausa per un consell publicitari, val?
5: Vale.
6: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco CTLM. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Socio oficial de la FIFA.
7: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
8: Este sábado 6 de junio a las 11:30 horas, ciclo Aleluya Música Sacra, concierto del Corpus Christi en la parroquia de San Mauro y San Francisco, a beneficio de la Asociación Alzheimer de Alcoy. Organiza Gremio de Labradores, un gran espectáculo que no puedes perderte, interpretado por Orquestalia String Ensemble, organista Alfonso Marco, narrador Enrique Jordá, director Gregorio Casasempere. Compra de entradas y fila cero en ticketalcoy.com. Gremio de Labradores y Asociación Alzheimer de Alcoy. ¡Te esperamos!
4: Bueno, ya me alegra sentir que estará Guari por allí. Bueno, m'has dit les filades, quines són les del mig?
5: Sí, les filades del mig, enguany al bàndol moro li correspon a la fila magenta i al bàndol cristià li correspon a la fila navarros.
4: Molt bé, molt bon, dos grans filades. Sí. Bueno, dos grans de les 28 que tenim.
5: Sí, totes són grans.
4: Sí, sí, sí. Bueno, ara hem arribat al punt més esperat i el punt més complicat i el punt d'on més mitjans de comunicació se veuen. Ve el xiquet el Sant Jordi,
5: sí, el Sant Jordi Mateo Vilaplana ve de Londres avui, sí. Sí, i farà el que és l'extracció de les boletes tant del sorteig de les medalles, vale, que ho fem abans, i a continuació fem el que és el sorteig de xiquet Sant Jordi, a veure qui li correspon.
4: Perquè en el punt 6 ve la designació de Sant Jordi 2027. Molts Sant Jordi estan per...
5: Pues, enguany s'han presentat 7.
4: 7.
5: L'any passat van ser dos candidats.
4: Dos candidats.
5: Es van quedar un poc perquè últimament sí que
4: sí,
5: n'hi havia
4: vuit,
5: molts.
4: No,
5: sí, sí,
4: no.
5: L'anterior van haver 12. O sea, 12 que van passar de 12 a 2.
4: De 15, sí. 12 a 2 l'any passat va ser un...
5: Sí, exacte. I això va sorprendre molt, però enguany han sigut 7 i bueno, pues això
4: bé, és
5: bon número, sí. I bueno, pues, tenim un representant de la fila Labradores, un altre de la fila Domingo Míquez, un altre de la fila Mogàrabes, un altre que és de la fila Berberiscos, un altre de la fila Mudéjares i un altre de la fila Cordón.
4: Molt bé. Pues a veure, està
5: variat, sí.
4: Sort a set xiquets, per desgràcia, només un pot exigir-ho, perquè això...
5: I la fila Marraqués, que crec que no l'ha dit. Fila Marraqués.
4: Fila Marraqués, també.
5: Me faltava un.
4: Bueno, pues a veure. Estes són destinació... Per què... Això seria difícil entendre una altra població que encara que faci festes, per què aquesta importància tan gran? Bueno, si no, que li donem importància a tot, des del cartell ja està. I per això és un sentiment fester i per això ho entenem àvia i sol i el que sigui. Però per què aquesta ficció? Quin fester... Jo he presentat el meu fill, el meu net i res, i tu t'hauran presentat també el teu abuelo que és el secretari de l'associació també i jo què sé, i per què això?
5: Bueno, al final és un personatge, no? Que nosaltres el diem, no? És el més important, o sigui, sense ell a lo millor... Pues,
4: ell i mossèn Terrarosa...
5: Sí, no? Exacte, són els personatges més... no sé, més guardats que n'hi ha, no? O sigui, els que més es respeta, els que més són tan singulars, tan singulars, exacte, no? I al final són uns protagonistes, pues al final són els personatges històrics, no? Que al millor són Aleshores, bueno, pues el que representa el que estàvem dient abans, no? Tot el que representa millor els valors de Sant Jordi i tal, no? Que al final pues, es reencarnen en el xiquet Sant Jordi i clar, al final el fer el Sant Jordiet per un xiquet jo crec que té que ser lo màxim, no? O sea, no pot ser més, sí, sí, pot ser gloriero o millor, també pot ser sargentet, no? Però ser Sant Jordiet és tan exclusiu, no?
4: És... és un ege uno, uno que és, és. I si és una família festera li ensenya el que és ser un personatge Sant Jordi, representa a la festa d'Alcoi.
5: Sí, al final el dona una responsabilitat, no? un saber estar, tot això al final.
4: A mi em va dir una volta un pare que és graciós l'anècdota, jo dic, perquè això és de molta il·lusió però també val algun euro. Diu, Jordi, tenia molta amistat, de cert li vaig fer jo el disseny, i dic, Jordi, això que... Diu, mira, Paco, això és com si el comprares un Mercedes i el tercer dia que el des aparcat vas per ell i ja no està. Mm-hmm. Diu que això és el que... Sí. Però ben a gust, sí, ben a gust. Sí. Bueno, destinació Sant Jordiet, renovació dels càrrecs per torn i parcial de la Junta Directiva. Tenim...
5: Sí, este punt cada dos anys, coincidint en el que és elecció a majorals, també toca enguany el que és la renovació parcial de la Junta, o sigui, la segona terna. ¿Vale? En este cas, el que renova és la figura del vicepresident primer, el secretari, el comptador i després quatre majorals. Quatre vocals.
4: Quatre vocals. Sí. Renova el vicepresident primer?
5: Primer, sí.
4: Que ell va estar per dos anys, però Ismael segueix, no?
5: Ell es presenta, però té que renovar.
4: Té que
5: elegir-ho. Entonces, toca aquesta terna i... Bueno,
4: I tu hauràs pogut...
5: Jo hauria pogut continuar de secretari. Però ja no. Sí, sí.
4: No, massa anys ja.
5: Sí. Són ja 10 anys.
4: Has passat.
5: 6 de vocal i 4 de secretari i ja és un temps que necessita també
4: ja
5: descansar.
4: Ja m'has dit que sí. La valoració és segur molt òptima i molt agradable. Bueno, en la renovació dels càrrecs este per torn i parcial ja sabem d'algun nom, jo sé del primer tros dels Benimerins.
5: Sí, n'hi ha diversos. Està Gavi Solves, que és el primer tros dels Benimerins, vale? que vol ser acabat ara, la setmana passada l'altre va acabar, i vol presentar-se per a vocal. Després tenim a Matías Mas que va ser també de Filamozárabes, primer tro, i també es presenta per vocal. I bueno, ja després renoven Quique Romà, de Cides, sí, el teu company, del que era el ponent de Museu i Casal.
4: Hi ha també el Desabrensarratges, no.
5: I sí, i Nacho Vicedo. Nacho Vicedo també renova, vale? Que ha sigut el ponent de festa fins ara, i també renova. I després
4: un gran,
5: ja...
4: un gran ponent de festa.
5: Nacho, molt bo. I després ja tenim la figura del comptador que es presenta...
4: Però ell renova i segueix en ponent de festa.
5: Bueno, això després ja el president ja distribuirà la feina com tinga que ser convenient. Vale, però això ja... Tu realment quan el presentes com a vocal, és vocal. En un any pot ser de cadires, a l'altre any pot ser de festa i a l'altre any de museu. Això no... Vale.
4: Sí.
5: No és una figura, no és com la figura del secretari, que és el secretari.
4: A tu ja m'han dit que ja m'han bufat que el substituïs. Pot ser Víctor Hugo?
5: Bueno, es presenta Víctor Hugo, sí, el vicesecretari, hasta fa 20 dies, pues es presenta com a secretari.
4: Bueno, Víctor, el desitge el millor, però ja saps que... Ai, que Pablo t'ho ha deixat, Pau... T'ho va deixar a Pau Acosta, t'ha deixat així, no és a veure qui salta més, però t'ho va deixar el llistó del tet, Ànimo.
5: I ja per últim tenim la figura del comptador, vale? Que,
4: el comptador que, també renova.
5: Sí, Jordi Poti també acaba i...
4: I no pot renovar?
5: Sí, Jordi també podia renovar.
4: I renova de comptador?
5: No, renova, no. També deixa, canvia. Sí. I es presenta a Pepe Sant, el que era el primer tro de les encerrages.
4: Pues jo, de Jordi... de Poti, que Jordi Arací, Ortiz Fenollar. És que no sempre Poti és un home que jo estime molt, que li agraeix, és un home de paraula i la veritat que ha estat fent molt bé de deberes. És una ponència difícil perquè es manegen molts diners, Avui en dia l'associació ja no és com antes, que les filades podien fer i desfer, a resultes dels fets està molt més controlat per inclús professionals, i això, una entitat que maneja aquesta quantitat de ferrament, fa falta gent molt preparada per dur-ho endavant, això,
5: de veritat. Sí, és així.
4: Perquè, bueno, també el de cadires també el renovaran, també
5: acaba. Sí, Alberto també.
4: Alberto acaba. Ho ha fet molt bé, Alberto també. Sí. Enhorabona, Alberto, per la tasca que has fet, perquè mira que la ponència de cadires és complicada, i això que ara no és tant com era abans, no? Que en la llibreta, sempre que hem fet, en veritat, el trosset de nou cadires d'una androna, sabia fora el que representava això, saps? Sí.
5: I acaba també Juan Hostev, el ponent de filaes, també acaba.
4: Acaba també.
5: Sí.
4: No sé, hi ha una bona sorcida, però bé, que també es renova, no?
5: Sí, ell de moment acaba, sí.
4: Acaba. Bueno, després veia la proposició presentada és...
5: Sí, en este punt de l'ordre del dia el posem perquè, bueno, l'estatut marca que hi ha que posar-lo, i són proposicions que puguen haver de filaes o d'associats o inclús de la junta directiva. Enguany no n'hi ha res i no, aquest punt pues, quedarà buit.
4: Es quedarà buit, això és clar. I després, en el torn de obert de paraules,
5: sí, algú que puga fer algun...
4: Això és públic.
5: Sí, és públic, i sí, es dona
4: pas a que sigui associat, pot alçar.
5: Sí, correcte. I bueno, i ahí ja normalment sí que el president pues, bueno, recordarà que per este diumenge la processió del Corpus pues, estem convocats, l'assemblea, ¿vale? I abans pel matí en la missa de 11 pues, els nous càrrecs junen les noves incorporacions de primers trossos de vocals i de junta directiva, pues, bueno, se les imposarà la medalla perquè puguen lluir-la en la processó de la vespa.
4: Bueno, Pau Acosta Materredona era precís que fora secretari. Dos minuts tens de temps perquè sé que eres un home agraït i vols despedir-te de companys i del públic.
5: Bueno, gràcies, Paco, per donar-me este temps.
4: És un plaer.
5: Bueno, simplement, ja els companys de Junta, jo ja m'he despedit. Ahir ho vaig fer també en els companys de primers trons majorals. I bueno, simplement el que són és el públic, no? Els oients, no? Que al final són també els que treballem per ells, perquè la festa sense ells tampoc seria, no tindria trellat. I bueno, donar-los les moltes gràcies per tot, moltes gràcies per tant que ha après, perquè a més pensé que ha sigut un 4 anys, bueno, 4 anys de secretari, però la resta, 6 anys anteriors també, han sigut boníssims i ha sigut molt bo per la festa i per a mi personalment, i el que he dit abans, no? Sense ells jo crec que no era pogut ser possible, i moltes gràcies de cor.
4: Bueno, ara em pertoca a mi donar-te les gràcies recíprocament, perquè eres un home treballador, un home que viu la festa intensament, en un sentiment fester extraordinari, i ho ha demostrat sempre que ha vingut així. Mai m'ha dit que no al meu requeriment de que vingui així a la ràdio, i estic altament agraït. Si ja érem amics, considera'm molt més amic a partir d'ara, i el desitja que en la teua vida, ja fora de la festa, sense deixar de ser fester, que
5: no.
4: Sigui el més. Un record i un saludo cordial a la teua dona i un abraç, perquè ara el tindrà més en casa.
5: Moltes gràcies i visca Sant Jordi.
4: Visca Sant Jordi. Molt bé.